0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio. La radio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la rock.

Bona nit i benvinguts altre cop al programa Líder de Catalunya. Soc Moisès Campaner i això és El Debat. La d'avui serà una nit històrica, ja que tenim amb nosaltres els dos candidats a aquestes eleccions en l'únic debat televisiu d'aquesta campanya. No són unes eleccions qualsevol, són les definitives. Els experts i els analistes estan d'acord en que no només marcaran el futur del nostre país, sinó que traçaran els senders a través dels quals s'edificarà el futur de bona part de la humanitat. Una nit transcendent, sense cap dubte. Sense més preàmbuls, donem la paraula al primer candidat de la nit. A la meva dreta, el senyor Oriol Batlle ens presenta el seu programa.

0: Doncs fins aquí el temps d'exposició del senyor Batlle. En efecte, uns plantejaments nítids i exposats amb tota claredat. Passem ara al segon candidat de la nit. A la meva esquerra pot començar l'exposició del seu programa el senyor Josep Fuster. Quan vulgui.
1: L'únic camí de la fi en el progrés. No volem més, fora aquesta societat d'accés. Revolució, trenquem les mil cadenes opressores i els barrots de la presó, aquesta és la nostra solució. I si no, que baixi Déu i ens discuteixi la nostra raó. Que no, ni classes ni esclaus de cap senyor.

0: Fins aquí el temps d'exposició del senyor Fuster. Ha ofert un ideari molt contundent i molt ben teixit, a més d'exposar-lo amb molta convicció. Ara, senyores i senyors, els deixem uns minuts per donar pas a la publicitat i en breus instants comencem el debat.
1: Cansada d'amagar la teva feminitat? Ja estàs farta d'haver de camuflar la teva bellesa femenina? No pateixis més. Amb el nou tampó bordó, a més d'absorbir totes les olors, també podràs absorbir tots els teus fluids més desagradables. No ho dubtis, tampó bordó.
2: Ja a la venda l'esperat segon disc d'Obeses. El grup de moda Estats Units que ja ha venut més de 2,5 milions de còpies arreu del món. Un disc amb singles com Botifarra amb seques, La ben plantada, Correm i molts d'altres. No et quedis enrere. Descobreix la nova música del grup que ja ha inscrit el seu nom entre els més grans. Compra el teu disc. Obeses, ja a la venda als millors establiments.

0: gener, ja al teu concessionari.
1: Bona nit, estimats espectadors, ja tornem a ser aquí. Començarem, doncs, el debat. Recordin respectar el seu torn de paraula i preservar l'educació. Endavant!

0: éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Sí.

Hola tothom i benvinguts a Top Sound, el programa internacional on cada cançó representa un país diferent. Cada setmana viatgem pel món a través de la música independent per descobrir artistes extraordinaris, nous sons i cultures musicals úniques. Comencem aquest nou viatge musical. Comencem el nostre viatge als Estats Units amb una cançó plena d'energia que combina ritme, actitud i unes sonoritats urbanes molt contagioses. És un tema que transmet confiança i dona el millor inici possible al programa d'avui. Representant els Estats Units, arriba a Sad Game amb I'm Getting It.

Ara viatgem fins a Suïssa per descobrir una cançó carregada de passió i determinació. Les seves melodies intenses i el seu missatge inspirador ens recorden la importància de creure sempre en nosaltres mateixos. Representant Suïssa, escoltem Astral Rocks amb The Flaming Meat.

Continuem el nostre recorregut pels Països Baixos amb una cançó que transmet llibertat, aventura i ganes de descobrir nous horitzons. El seu estil temporal converteix cada nota en la banda sonora perfecta per a un nou viatge. Representant dels Països Baixos, escoltem Joseph Turner en The Dudes of Hazzard amb Traveling Earth.

Arribé Mara Italia amb una proposta original, plena de personalitat i energia. Una cançó que juga amb les idees i demostra que la música és capaç de superar qualsevol frontera unint cultures diferent amb creativitat. Representant d'Itàlia, escoltem Ozzano 3 amb I Love America.

Acabem el nostre viatge a Hongria amb una cançó que transforma la vulnerabilitat en una autèntica expressió artística. Emotiva i sincera, ens recorda que fins i tot els moments més difícils poden donar lloc a alguna cosa realment especial. Representant Hongria, escoltem Ferenc Gréz amb Too Sad to Dance.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

torno cap a casa, a mi ningú em fa cas. Li he fet el que em semblava, tu ara què em diràs? Ja veig que no funciona, ja veig que he fracassat.

0: Escolta Set de Ràdio.
1: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.